0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Yes,

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ja venia fugint la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

són parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: nostra roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

escàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

fet, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: For me.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Oroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: L'oportunitat de les oportunitats.
8: Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Aquest any és que jo crec que hem anat més a la platja perquè és que nos tiene fritos, eh? La calor ens té frits, nos tiene chicharraos. Bueno, pues que estem preguntant, sou de platja o de piscina? D'anar a la platja i després una estoneta de piscina o d'anar a la platja allò? Vinga, posa el ton, nena. Hi ha gent que va molt carregada, eh? Fins i tot es posen com una així mig com tenda de campanya, per refugiar-se de la calor. Encara que em sembla que jo crec que això no està massa prohibit, no està massa permès, eh? Bueno, pues que ja ens comencen a arribar els nostres primers missatges de si sou de platja o de piscina. I entre totes les trucades que ens arribin cada matí, després sortejarem dues tasses i dues bosses molt xules, eh? El jefe s'estirau i ens regalarà, doncs, dues tasses per... Què ets, d'un cafè llet? De te? De Colacau? Que això també ho podem preguntar un dia. Però és que sí, per preguntar que no quedi. Doncs ja tenim aquí, per aquí, a veure qui ens envia un missatge.
1: Bon dia, sóc la Carme.
0: Hola.
1: Hola, doncs, Carme. Jo sóc de platja.
0: Molt bé.
1: Aquest any fa molta calor, però sóc de platja. I amb aquestes platges tan maques que tenim...
0: Clar que sí.
1: És per gaudir-les.
0: Home, i tant.
1: Vinga, a veure si tinc sort.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Ale, merci. Doncs la Carme, mira, que s'atrevia, però és que tenim una altra trucada també, bueno, un altre missatge. A mi m'agrada que m'envieu missatges de veu. A veure si m'estreno, ja m'he estrenat, eh? El Pere ja sé que li truqueu molt, perquè, clar, donar coses per menjar, però la cosa de moment va així. A veure, què tenim per aquí?
2: Hola, família.
0: Hola.
2: Estem aquí en el cotxe de tornada. Nosaltres,
0: molt bé.
2: Jo sóc més de piscina, però la meva parella és més de...
3: platja.
2: Això és tot. Una abraçada ben forta i bon estiuet.
0: Ai, una abraçada. Bueno, doncs ja estem en empat, eh? Piscina i platja. I tu de què ets? Recorda el 686-101-101. Estem encantats de sentir-vos. I ja sabeu que després, cap a la una menys poca, farem aquest sorteig. Tu estàs i dues bosses ben xules que són, eh? De presumida empresa i de cosetes subxules. Bueno, també ja sabeu que aquí el que tindrem serà molta música perquè som a l'estiu i, com ja sabeu, barregem una miqueta tot. I el playlist de l'estiu, doncs, de vegades se'ns pot agradar o no, però farem barreja perquè també sentirem música playlist de dècades dels 80 i 90. I divendres arribarem i regalarem coses xules, eh? Per anar de festa. De tardeos! Aquesta, un dels èxits del moment, Quevedo, que copsa la llista d'èxits amb Elvis Crespo, La Graciosa.

Aquest estiu ens passarem per un dels millors playlists de l'actualitat. Un dels que copsen ara mateix al moment és Quevedo. I més, ell arriba de, bueno, pues, de les seves illes fantàstiques, és canari, i en aquest cas parla de la Graciosa, la famosa i bonica petita illa de les Illes Canàries. Però aquí també tenim coses de casa, eh? Així que anirem combinant aquest so estiuenc amb altres dècades, perquè la música ens ha acompanyat a l'ullar de sempre. I, bueno, antigament es deia allò de la canció del verano, pues és que jo no sé si la cançó de l'estiu ja existeix. Però la Graciosa és la Graciosa, però això no és Miami, és casa nostra. El Tamàs dels Búhos, els Catarràs i el punt aquí llatí del Henry Méndez, que viu a Catalunya. No és Miami. Li fotem una mica o...

Bé, el tema ja el coneixeu, és un èxitàs dels Buhos en companyia dels Catarras i Henry Méndez, que hem sentit moltíssim al llarg de l'estiu passat i que també el fem nostre aquest estiu. Però ja sabeu que aquí en Ona 10-13, aquí naveguem aquest estiu per la franja matinal. La veritat és que mola, eh? Aquí tenim el nostre WhatsApp, el 68601. Mira, aquesta cançó ens ve al pèl. Vull que m'envieu un missatge de veu i m'expliqueu què més us agrada, si la platja o us agrada més a la piscina. I m'expliqueu, doncs, el que vulgueu de qualsevol història de què us ha passat a la platja o us ha passat a la piscina. O si us sou també d'anar als parcs aquàtics, allà amb tot el mogolló. Els flotadors, si aneu a la platja de poques estones o de matins, o sou més de tarda, que la platja també ofereix altre ambient per la tarda. I entre tots els que ens envieu un missatge de veu, que ja en tenim, doncs ja, avui ens hem estrenat i estic contenta. Recordeu, sortejarem dues tasses de la ràdio i la tele i dues bosses superguapes per a la platja o a la piscina. Recorda el 686-101-101, que ens pots enviar el missatge ara ja, no cal que esperis.

aquí estava sonant una de les grans cançons dels Radio Futura, l'Escuela de Calor. Una de les seccions que tindrem aquestes setmanes és fer una ullada. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt la música i la història de la música, així com el nostre tema retro, però també ens quedarem amb discos històrics d'aquells que mereixen la pena aturar-se una miqueta i conèixer una miqueta més. Doncs avui, per direu, però avui no. Pues sí, avui ens ve de gust parlar de Peter Gabriel, un geni, un dels grans de la debilitat per les orelles, un dels artistes més complets, escriptor, compositor, actor. Sabeu que és mim també? Productor multiinstrumentista. Va fer la seva primera obra mestra ja fora de Genesis, el 1980. I el disc en el que avui ens centrem es va publicar el 1980, el seu tercer disc, i els va anomenar així, Peter Gabriel 3, sense més, vamos. 10 cançons que van ser suficients per demostrar del que era capaç, acompanyant d'un grup de professionals de primera, produït per el gran Steve Lillywhite, que més endavant ha estat el productor possiblement clau de la carrera dels U2. Més exemples del que hi ha darrere d'aquest treball és el seu excompany de Genesis, Phil Collins, o Kate Bush, fent cors en dos dels temes estrella del disc, aquell No Self Control o el sensacional Games Without Frontiers. Encara que si es sentim altres temes com aquell I Don't Remember, també se'ns posen els pèls de punta. O la seva primera gran picada d'ullet a Àfrica amb Biko, extraordinari gran tema, molt emocional. A més, amb col·laboracions importants de pes com Paul Weller o el gran Unthought the Fire, amb els talls de guitarra d'aquesta cançó. Mereix la pena de vegades aturar-se i sentir bona música, que no se'ns falti o no ens falli mai. Precisament ens quedem amb aquest famós No Self Control, el tema, perdó, No Self Control, on trobem col·laboracions de Kate Bush fent els cors.

0: Sentint la música de Peter Gabriel no és generar per a tothom, eh? I sobretot que tingui un bon gust musical. Bueno, ja sabeu que estem arrencant aquesta primera jornada. Avui aquí debutem amb la Ona del 13, el Pere el tenim de vacances, i estarem amb aquest format una mica musical de servei informatiu, però sobretot de, també de participació. Així que ja sabeu que cada dia us farem una pregunta, però us regalarem cosetes. Pues mira, perquè estigueu al lloro de nosaltres. Estem preguntant avui que si sou de platja o piscina. Bueno, és una pregunta molt recurrent, som a l'estiu. I per començar, algú facilito, eh? Perquè tingueu confiança. I sortegem entre tots els que ens envieu aquestes opinions, comentaris, parlar amb nosaltres, doncs, si sou de platja o de piscina. Bueno, ja en tenim una altra més aquí, la Pilar, que se passa per aquí.
1: Buenos días, soy Pilar. Pues, a ver, yo soy de playa y de Rihue, aunque esté un poco más estropeado que como me gustaba a mí. Bueno, pero hay que aguantarse. Ahora, la playa no se puede estar. Hace mucho calor, aunque estés muy cerca del mar, y sobre todo venir hacia Comarruga. Así que,
0: claro que sí.
1: Vivo en Vendrell, al ladito tengo la piscina, pues de momento, piscina.
0: Muy bien.
1: Ya volveré otra vez a playa y Riuet. Vale, que paséis buen día a todos.
0: Adeu, Pilar, adeu. Bueno, ella una gran defensora de barris marítims, eh? Una fidel oyenta del nostre company Pere. Bueno, pues una mica de tot. Així que si tu vols compartir amb nosaltres el que us agrada fer, doncs, o si no sou ni de platja ni de piscina. Així que ja sabeu, el 686-1101 ho podeu fer, pel que podeu fer, doncs enviar un missatge de veu. Aquesta ella, la Aitana, amb el seu exitàs superestrella.

una estoneta ens anirem, perquè el que també tindrem musicalment serà una aturada amb unes versions del dia i coses xules d'aquelles que dius, uau, sabeu quantes versions hi ha al mercat de diferents cançons? No us podeu fer una idea. I sempre està molt guai sentir l'original, perquè viatjarem, farem un viatge en el temps, però també farem un viatge a l'actualitat. Mentrestant, anem en busca dels Aquarela i Jordi Ninús, que comparteixen temes aquest estiu. Es diu El tren del temps.

l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs ara farem també un viatge en el temps, perquè una de les seccions que tindrem al nostre programa serà la versió del dia. No us podeu ni imaginar de si remeneu entre cançons que han marcat un moment, una història, bueno, la història d'una pel·lícula, d'èxits, en definitiva, gent que de vegades ni coneixem i que està ple de talents, i sobretot és algo que a través de les noves del que passa actualment amb tanta plataforma, doncs es descobreixen artistes que mereixerien estar en primera línia. Però no serà el nostre cas, perquè en aquest cas farem una visió una miqueta, doncs, de Remember, amb una cançó que tots coneixeu, i si no, ara en aquests darrers mesos també s'ha donat a conèixer. Fins i tot un artista de renom l'està tocant als seus concerts de la seva gira d'estiu. Però anem a centrar-nos. Avui volem parlar de la versió del dia de la cançó Por qué te vas, una de les cançons més icòniques de la música en espanyol, interpretada per la cantant hispano-britànica Janet. Tot i que inicialment va passar desapercebuda, es va publicar l'any 74, es va convertir en un èxit massiu mundial gràcies al cinema. La cançó va aconseguir fama internacional a l'any 76, quan el director de cinema Carlos Saura la va incloure com a tema central de la pel·lícula Cria Cuervos, amb una imatge de la nena protagonista, la famosa Ana Torrent, escoltant el tema que va quedar gravada en la història del cinema, convertint la cançó en tot un èxit i número 1 en diversos països d'Europa, com a França o Alemanya i Amèrica Llatina. La lletra i la música va ser composada per José Luis Perales. En aquell moment l'artista encara no era un cantant famós i es dedicava bàsicament a escriure temes per altres artistes. La producció musical va anar a càrrec de Rafael Tubuchelli. I la lletra transmet una profunda melancolia i parla de la tristesa, de l'abandonament, de la pèrdua i el comiat d'un ésser estimat. El dolor de la partida, el cor es posa trist en veure que altra persona se'n va, el por qué te vas, o les promeses trencades, el sentit i el futur dels plans compartint s'esvaeixen, totes les promeses de mi amor seran contigo, o la solitud, la vulnerabilitat d'enyorar algú en un lloc concret plorant en l'essència, junto a l'estació hoy lloraré igual que un niño. Aquesta és una de les cançons espanyoles més versionades de la història i adaptacions que van des del pop internacional fins al punk o la música electrònica. No us podeu ni imaginar. Grans estrelles que les han versionat, potser l'última és la de l'estrella italiana Laura Pausini, que ha fet una versió molt íntima i elegant que destaca per el respecte a la melodia original adaptada pel seu potent timbre local. O la colombiana Karol G, que ha utilitzat un sample accelerat de la mítica tornada de la seva cançó Con quién andará, acostant un clàssic de Janet a les noves generacions. Carla Bruni, l'exprimera dama francesa i cantant, com ja sabeu, va fer una versió acústica molt aplaudida, aportant el seu característic estil de veu i sensual. O Kali Uchis, l'artista nord-americana d'origen colombià, va incloure una versió molt atmosfèrica i d'estil indie o Rhythm & Blues en els seus primers treballs. I curiosament, els Ataque 77, el reconegut grup de punk argentí, també va fer una de les versions més enèrgiques i famoses de l'Amèrica Llatina, transformant la melodia original en pura potència de guitarres. I com que sí que estem desperts, però igual no ens ve de gust tanta energia, ens quedarem sentint el tema original i després sentirem una de les versions que ara estan sonant molt.

I de petits ja amb alguna edat, perquè ja nosaltres ja tenim una edat també, doncs se'n recordareu de la vostra infància. Doncs ara és moment de fer una ullada a la versió que fa poques setmanes precisament arribava dintre del darrer treball de Laura Pausini. Ella es va enamorar de la cançó quan la va sentir i des de que la va sentir sabia que havia d'estar en el seu disc Jo canto dos.

Bueno, pues sentina Janet, la veu dolça, melancòlica, de l'artista dolça, a l'energia de Laura Pausini. Sobre gustos, colores, música. Sobretot bona música. Ens estem acostant a 3:15 del migdia i aquí està cada dia. Farem una ullada, una revisió a aquestes versions i també fent un viatge en el món de la música, del que tant ens agrada pujar-nos. Aquí estàs disfrutant d'Ona 10-13, la música que serà doncs un fil tan important. I recordeu que tenim el WhatsApp de participació obert, el nostre 686-1101. Cada dia us farem una pregunteta. I aprofitant que estem en ple agost i aprofitant que acabem de començar, doncs us vull preguntar que compartiu amb nosaltres dels vostres gustos, si sou més de piscina o de platja, de platja o de piscina. D'anar, doncs, una estoneta a la platja pel matí o per la tarda i després d'acabar, doncs, més tranquils a casa o d'anar a la platja allò tot el dia amb mogollon de coses, tot carregadet o no, o descartadament. Però clar, és que aquests dies de tanta calor que ja portem uns quants mesos ens hem de refrescar d'alguna manera perquè la dutxa també surt calenta. Bueno, recordeu, envio un WhatsApp de veu al 686-1101, que regalem tasses i bosses de la ràdio i de la tele. Va, que no se diga.

Anem en busca d'una formació que ens ha donat molts bons èxits i sobretot una d'aquelles cançons que no podrem oblidar. A més, hem volgut rescatar en directe. I ara ens submergim, aprofitant la pregunta que estem fent, si sou més de platja o de piscina, amb els Rebeldes i el seu Mediterráneo.

no em direu que aquesta cançó no ens transporta a mogollon de coses. Sobretot records, vivències, o recordeu el tema en si quan va ser un èxit al·lucinante. I aquí estem en el mig de l'estiu, bueno, l'estiu no, que rebobino, en el mig del mes d'agost, perquè això ja li queda un suspiro. Ja sabeu que a partir del 15 comencen, doncs, els dies ja... Pues que ja amenaça a lo que ve, que és que hi ha aquest canvi de temps. Però nosaltres estarem aquí, venim per quedar-nos durant aquestes 4 setmanes amb aquesta cita de cada matí, Ona 10-13, i amb, sempre amb ganes de poder comunicar-nos amb vosaltres i sobretot compartir tot el que us... arribarà, arriba en aquest contingut. Barregem en la nostra primera hora d'informació amb aquestes 2 hores amb les nostres seccions musicals. Sabeu que cada dia us llancem una pregunta, així que ja esteu trigant, eh? Avui estem preguntant, perquè inaugurem la temporada, per d'alguna manera, si sou més de platja o piscina. Què us agrada compartir amb nosaltres? Però recordeu, o recordo que entre tots els que ens envieu un WhatsApp de veu, així que sapiguem amb qui estem parlant. Doncs us regalarem entre tots, farem un sorteig, tenim 2 tasses i 2 bosses de la ràdio i la tele, superxules per lluir-les. Ara, ja està. Sou de platja o de piscina? 686-1101. Aquí sonen el Sopa de Cabra, que com ja sabeu han tornat per una revisió al seu famós tema, el Far del Sud, i amb Jordi Roca, que ara també doncs hi dona per cantar, amb el seu nom musical, el Jordi Stone, els hi acompanya amb aquesta nova revisió. En 8 minuts tocarem les 12 del migdia.

0: l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. En 5 minuts toquem el punt de la 1 de la, o la 1, les 12 del migdia. I ja sabeu que aquí li estem fotent un bon remeneo a la música d'aquella de... Bueno, és com un viatge en el temps. Amb aquest tema, el famós tema de Pedro Marín, Aire. Nosaltres avui ja ens acomiadarem perquè arribarem al punt de les 12 i després arrencarem la última hora que vindrà protagonista amb l'agenda i tres cosetes més. Però mentrestant, recordeu el 686-1101, que us estem preguntant si sou més de platja o de piscina. Així que aprofiteu que esteu de vacances. Envieu un missatge a la ràdio local, eh? I a més, entre tots els que esteu participant, una tassa i bosses, dues bosses i dues tasses. Avui estem generosos que acabem d'arribar.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A. Un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, on l'acte s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. Familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals han participat en l'homenatge 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del CRAE, subaquàtic, el grup carí de recerca, drons i també efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfondrat el terra de la primera planta de l'edifici i també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, l'AP7 també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona, també, la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Lles i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500...
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Parar. frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Doncs benvinguts ara mateix a aquesta ja última hora del programa Ona 1013, en el que ens estrenem avui amb aquestes quatre setmanes que tindrem per endavant, refrescant-nos una miqueta, canviant una miqueta el xip, donant vacances a uns, canviant de format, pujant pel matí, deixant la tarda, bueno, una bogeria. Però, en definitiva, us acompanyem a través de la 107.1 de la FM. Aquí estarem fins al punt de la una. D'aquí una estoneta ens anirem a obrir l'agenda, que ve carregada, encara que hem deixat uns dies molt carregats de festes majors de barris marítims, festes de barris, festa major de Coma-ruga, dies intensos, però encara hi ha més coses. I també ja sabeu que ens ocupem amb bona música i el nostre, doncs, la nostra base, que ens agrada, com sempre, moure'ns fins a l'hora d'acomiadar-nos. Però ja sabeu que aquests dies d'estiu obrirem el nostre WhatsApp de participació. Cert és que sempre l'obrim, però no ens truqueu. Bueno, ens truqueu no, que demanem un missatge de veu. El nostre WhatsApp és el 686-1101 i cada dia es farem una pregunteta. Divendres la pregunta anirà diferent i la que donarem serà diferent. Dijous us ho avanço, perquè farem un viatge en el temps i regalarem dues entrades per anar a fer un tardeu. Uau! Així que ens heu de sentir, eh? Bueno, la nostra pregunta d'avui dilluns, que acabem de començar, és aprofitant que estem al mes d'agost, on tothom, sí, un altre no, està de vacances, preguntant si sou més de platja o piscina. A la piscina de casa, a la piscina del poble, a la piscina municipal, als parcs aquàtics, o simplement no ho sou de res. Però és que amb aquestes calors ens hem de refrescar d'alguna manera. Bueno, ho compartiu amb nosaltres i ja sabeu que entre avui tenim, bueno, doncs tres trucades, tres missatges. No està malament. Mira, a veure si arriba una quarta i cada un dels que ens heu enviat el missatge us emporteu un regal. Recordeu el 686-1101, que estarem encantats de poder, doncs, saber què és el que sou.

0: tu boca.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs en aquestes hores del matí obrim la nostra agenda. Us apropem coses que podeu fer avui dilluns i demà dimarts. Perquè si donem tanta informació, al final resulta que no sap res. I bueno, comencem recordant-vos que avui és dilluns i que demà dimarts hi ha mercat municipal a l'Arbós i també a Calafell. Ara que estem de vacances, doncs un passeig per la comarca no està gens malament. Anem en busca d'aquestes coses que podeu fer a motiu, per exemple, de la Festa Major de Bellvei. I com ja sabeu, està de Festa Major. Avui a les 7 de la tarda al pàrquing de la piscina hi ha gincama amb bicicleta. Al Vendrell, el Museu Àngel Guimerà ofereix l'espectacle teatral Benvolgut a Guimerà amb Mònica Ferrer i Nil Vinyes a les 8 del vespre. A 2:15 de la nit a Santa Oliva hi ha cinema a la fresca amb la pel·lícula Bridget Jones, Loca por él. Bellvei celebra al pavelló municipal a les 10 de la nit espectacle d'humor Bona gent amb Quim Masferrer. I donant un salt a demà dimarts, el Francàs acull a les 10 del matí el torneig de futbol sala, a un dels actes de les seves festes de barri, a la zona lúdica. Sant Jaume dels Domenys acull a la biblioteca Alfons Maseres a 12:15 del migdia demà, matins de Romico. I Sant Salvador ofereix demà a 7:45 del vespre a l'ermita de Sant Salvador, ruta per la població de Sant Salvador. I per últim, recordar-vos que a Calafell, al Parc de la Sínia, hi ha cinema a les 10 de la nit, cinema de terror a la fresca amb la pel·lícula La Sustància. Com sempre us recordem i us detallem la programació de Ràdio El Vendrell, que tant la programació de Ràdio El Vendrell com la de Televisió El Vendrell ara doncs estan en el seu format d'estiu. Però recordem que arribaran puntualment a 2:15 del migdia l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3 tota la informació amb la connexió amb xarxa. I durant aquestes 4 setmanes que nosaltres estarem pel matí, doncs no hi haurà tarda en estèreo. Recordeu que l'informatiu arribarà també puntual a les 8 del vespre. Ja falta menys perquè torni la programació de Televisió El Vendrell, però mentrestant recordeu que els nostres companys també estan de vacances i la temporada arribarà d'aquí unes setmanes. Però puntualment a les 2.

Al migdia arriben les notícies. La informació puntual a partir de les 2 del migdia. I amb aquest punt, com sempre, donem un salt ja cap a l'actualitat musical. Recordeu que tenim el WhatsApp obert al 686-101-101. Avui amb la nostra pregunta, què farem cada dia? Avui estem preguntant si som més de platja o piscina. I cada dia, de dilluns a dijous, us regalarem tasses i bosses de ràdio al Vendrell. Avui ens dieu de què sou, de platja o de piscina. Hola, envia un missatget al 686-101-101.

Segons enquesta, posen també So, Farruko, Gracie, Steve Aoki amb el seu Yapaque, una de les actualitats d'aquest estiu, i fent un viatge en el temps, com sempre, anem en busca d'un artista que precisament no fa ni un mes aterrava a Tarragona amb la seva gira de Juan Luis Guerra i els 440. Visa para un sueño.

21 del matí, estem en aquesta ona 10-13, aquí estàvem cada matí acompanyant-vos des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, i ja sabeu que donant-li també el nostre protagonisme a la música, ja sabeu que d'altres ens encarreguem de la quarta hora i de la tarda, però ara doncs ocupant el matí, aquí hem canviat els mobles de lloc, i ja també us estarem fent una pregunta cada dia per estar més a prop de nosaltres, què us sembla? A canvi d'això, doncs, us volem regalar, tenim sempre aquí sobre la taula dues tasses i dues bosses. Bueno, avui més generosos, per ser el primer dia. Però vinga, va, ens heu d'enviar un missatget. Però també, si voleu fer una petició musical, no us talleu, envieu un WhatsApp al 686-1-1-1. Nosaltres us posarem el que vulgueu, perquè aquí ho tenim tot. I avui us estem preguntant si sou més de platja o de piscina. Que ens expliqueu la vostra. O si no sou de res, doncs no passa res. La platja a mi m'agrada a primera horeta. I a tu com t'agrada?

aquí estem escoltant un clàssic de Celine Dion, una artista esplèndida que, com ja sabeu, fa molt poc acaba de treure un nou projecte musical. Ha retornat a la música després dels seus problemes de salut i l'estem recordant amb el seu I'm Alive. I amb aquestes hores, quan manquen 5 minuts per arribar al punt de 2:15 del migdia, anem en busca d'èxits que segurament has escoltat, has ballat a l'estiu. Aquesta és una cançó atemporal, la famosa Bomba de King Africa.

Doncs precisament d'actualitat està David Bisbal, està girant amb la seva gira d'aquest estiu i fa unes setmanes arribava donant una sorpresa al seu públic publicant aquesta versió de Camilo Sesto. Bueno, Camilo Sesto, ja l'escoltarem també aquí en aquesta cita d'estiu, una de 13. Vivir així és morir de mort. Recorda que tenim el nostre WhatsApp obert i que ens expliquis de què ets més, de platja o de piscina. Hi ha en joc dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues bosses per passejar-les aquest estiu o esmorzar amb bon cafè a la nostra salut.

no en sé la cançó, ja és un tros de tema posat en Camilo Sesto, i ara un dels artistes més internacionals que té l'estat espanyol és David Bisbal amb aquest tema Vivir así es morir de amor. Avancem una miqueta més, són 2:15, gairebé. Ens enfilem ja cap al punt de la una. Estem ara passejant per el nostre playlist personal que farem d'aquest estiu, igual que segurament tu faràs el teu. Però hi ha temes que destaquen, eh? Bueno, aquí ens quedem amb Doctor Prats i Miqui Núñez. Ja sabeu que aquesta recta final, que si ens voleu demanar un tema musical, envio un WhatsApp de veu al 686-1091. I si voleu, doncs, respondre la pregunta, així per interactuar una miqueta, el 686-1091 acull les vostres opinions. Sou de platja, de piscina. I avui, entre tots els que ens truqueu, sortejarem dues tasses i dues bosses corporatives de Radio Televisió al Vendrell.

aquí estem escoltant a la música de Jarabe de Palo amb Pau Donés al capdavant, un artista que malauradament ens va deixar l'any 2020, i aquesta cançó que es publicava el 2003 és un cant a la positivitat, a les coses quotidianes de la vida i amb el bon rotllo i amb el que transmetia la seva música. Ens apropem cap a 3 quarts d'una ja del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ja sabeu que aquí anem de cap aquí, cap allà, i amb bona música i compartint-la amb tots vosaltres. Ara ens posem així més a ballar, que arriba la grandíssima Ava Max. Una de les cantants i compositores nord-americanes d'origen albanès més d'actualitat. En aquest cas, rescatem el seu Spot a Fake de l'any 2004. Sabeu que aquí ens agrada poder estar al vostre costat i ho farem aquestes setmanes d'estiu, perquè cada dia us farem una pregunteta. Viatjarem, doncs, en qualsevol història de la vida. I això, al cap i a la fi, és per poder tenir aquest fil conductor. I avui us estem preguntant què us agrada més, anar a la platja o a la piscina. Perquè jo sé d'algú que, clar, si va carregat amb els nens, pot allà tot en mitja casa. A la gent que va una mica més minimalista. Recordeu el 686-1-1, d'aquí pocs minuts. Bueno, avui tenim 3 trucades que hem inaugurat, eh? Està bé. No em queixo. De res. A 3, doncs és un tant personal. Però recordeu, doncs, que encara em quedaria algú, una cosa per donar. El 686-1-1. Vinga, va, un missatget de veu.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs perquè sonava la Bamax i ara jo m'he valentonat. Ai, tova, vinga, va, anem en busca d'aquest tema de Dua Lipa, que ja vam per allà a finals del 2019, el seu Don't Start Now. Ja sabeu que aquí cada dia amb aquestes preguntes doncs intentarem fer una mica d'ordre o no, però sí sapiguer qui ens està escoltant, si sentiu la ràdio, que això també està molt bé. Bueno, i avui hem tingut tres trucades. La Carme, escolta'm, que no m'he donat qui eres, tia, que... Ara mira el missatge i diu, madre mia, ja ens coneixem. També tenim una altra trucada del Guifré i la Pilar Hernández, fidel seguidora d'aquesta casa. Doncs, si algú s'apunta més, doncs ara faré així... A veure qui li toca el què. Però ja sabeu que teniu alguna cosa assegurat per retrucar a la ràdio. I aquest estiu, doncs, si voleu, doncs, prendre un bon cafè, o anar a comprar, que ara que està tan de moda reciclar les bosses, doncs us emportareu una bossa de la ràdio i la tele ben xules, amb les preguntes que farem cada dia. I divendres, us avanço, que faré un meu viatge en el temps amb la música i segurament que alguns dels que ens esteu escoltant ja sabeu que han obert fa molt poques setmanes un punt de referència on tots, jo crec que tots, els que ja tenim una edat, vam anar a ballar. Aquí ho deixo. Doncs sí, ara fan tardeos i regalarem entrades. Sí, regalarem entrades, però a canvi d'això ens haureu de trucar. No les donarem així com així. Ai, que bé, eh? Vinga, truca, truca, al 686-101-101.

0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Aquest estiu segurament que ja teniu el vostre playlist fet. Aquí sobre gustos, jo no entraré perquè podríem parlar i molt. Aquí hi ha mucha tela que cortar. Però una de les cançons que estan pegant i molt fort és aquesta publicació de Henry Méndez i Juan Magán, Rayos de Sol.
2: Quiero rayos de sol tumbados en una arena y ver cómo se pone tu piel dorada.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ara plenament d'actualitat amb la música que acabem de sentir de la mà de Henry Méndez i també la gente de zona. Ens quedem amb aquest jam més que famós, tema de Gigi DJ Yoga amb Jason Derulo i Melody. Mit chico. Estem a 10 minutets ja per tocar la una del migdia. Aquí sufocant la calor, 33 graus. I això que estem refrigerats aquí també estem passant una mica

Bueno, la cançó ja la coneixeu, és el famós tema de Madonna, Like a Prayer, i en aquest cas Josh Fawaz fa una reversió. Bueno, és que si ens quedéssim en tantes versions no acabaríem mai. Podríem fer un programa només de versions. Estem a 6 minuts per tocar ja el punt de la una. Nosaltres, com aquell que diu, anem baixant persiana. Doncs avui us preguntàvem si som més a Platja de Piscina i agraïm la vostra col·laboració. Menys res. Així que esteu contents. Ara us enviaré un missatget, però ja sabeu que els que heu participat, tant la Carme com el Guifré i la Pilar, doncs teniu un premi. Així que podeu passar per la ràdio quan vulgueu, que us ho tindré preparat. Gràcies per acompanyar-nos. Demà hi haurà més. I divendres més coses. Bueno, divendres, que cada dia farem una pregunta. Però clar, és el que hi ha. Altres mirem una miqueta més allà amb la música i amb Pablo Alborán, amb Tiempos Bonitos, avancem aquests ja darrers minuts. Bueno, ja sabeu, tasses i bosses pels que avui ens heu trucat, Carme, Guifré i Pilar. Podeu passar per la ràdio.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

avui amb la música de la Ina, que com ja sabeu sempre es mou per altres ritmes. Aquest estiu s'ha donat un cop al cap i ens regala aquest tiempos boni, aquest tema que es diu Morenito. Nosaltres tanquem aquesta cita musical i també d'informativa. Avui ens hem estrenat amb aquesta ona de 10-13. Que tingueu una molt bona jornada. Demà estarem aquí, com sempre, amb moltes coses. No deixeu de sentir-nos ara aquí la programació de Ràdio El Vendrell. Continua. Fins demà.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A amb un minut de silenci a la plaça Sant Jaume, on l'homenatge s'ha traslladat enguany per les obres a la Rambla. L'acte ha comptat amb familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals, però després hi ha hagut moments de tensió entre Vox i manifestants independentistes. El portaveu de Vox, Joan Garriga, s'ha encarat amb alguns concentrats que l'havien increpat i els Mossos han hagut d'intervenir per separar-los. Els manifestants convocats per exigir responsabilitats i l'ANC reclamaven responsabilitats pels atemptats i exhibien estelades i cartells amb missatges contra l'Estat. I també en política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al manillar al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons i efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, també incidències en un supermercat del carrer Girona. I un jove italià de 21 anys està ingressat en coma induït a l'Hospital del Mar després de ser apallissat el dimecres passat a l'exterior d'una discoteca entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. Segons els seus amics, l'agressió es va produir després que ell i un company s'aturessin a parlar amb un grup d'uns 10 o 15 joves. La víctima va rebre un cop al clatell i va quedar inconscient al terra amb una greu lesió cerebral. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar els autors d'aquesta agressió. I pel que fa als esports, Rodri i Joao Cancelo tenen previst arribar avui a Barcelona per completar els últims tràmits i signar els seus contractes com a nous jugadors del Barça. Cancelo, que arriba de l'Al-Hilal com a gerent lliure, serà el primer a arribar i afrontarà la seva tercera etapa al Barça. D'altra banda, Rodri arribarà aquesta tarda procedent del Manchester City.
3: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.

0: parte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies del dilluns, dia 17 d'agost de 2026. Avui segurament serem algú menys que no pas divendres de la setmana passada, perquè han acabat les vacances per força gent, com es va poder veure a la carretera, encara que n'hi ha que les comencen ara. Salutacions dels que som al peu del canó. Marga Márquez a les vies de so, amb una jornada molt intensa aquest dilluns. A més, comptem amb tècnics i redactors de la casa i el retorn del Jordi Graella amb la crònica esportiva, tot plegat, conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Començarem amb una cosa interessant. La inauguració d'un grup escultòric al Parc Tavares de Coma-ruga, concretament a la deu d'aigües termals. Una inauguració que reivindica la història de la gent normal que va viure i va treballar a Coma-ruga amb la família Nin com a protagonista. És el primer argument d'un informatiu que té més coses de Coma-ruga. El concert de Guardafuegos, que s'ha fet aquest cap de setmana, i una crònica dels actes festius divendres, dissabte i diumenge molt intensos al barri marítim. Després parlarem de naturisme, perquè diumenge va haver-hi una reivindicació del Club Naturista de Catalunya a la platja de les Madrigueres. Haurem de parlar de la Diada Castellera de la Bisbal de dissabte, d'una rotonda, la del Coll de Calafell, que ja té el vistiplau de la Generalitat, i fins i tot escoltarem més música amb el concert de divendres al cicle Música als Jardins del Museu Pau Casals, i una breu crònica esportiva i una previsió meteorològica. La història de Coma-ruga torna a cobrar vida a la deu d'aigües termals amb la instal·lació de dues escultures de bronze que aboquen els veïns i els visitants que al llarg dels anys han donat vida a aquest indret. És una intervenció artística que posa en valor la memòria d'un dels espais més emblemàtics del nucli i del municipi, i que culmina els treballs de transformació urbana i recuperació patrimonial que s'hi han dut a terme els darrers anys. És una crònica de Sílvia Martínez. Aquí escoltarem Jaume Nin, més conegut com Clavataire, perquè és una de les escultures del grup escultòric de la Déu quan era molt petit. I a més, qui s'ha encarregat de fer aquesta obra, que és el Pau Arroyo Casals, artista i conservador d'art. També Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, que va presidir la inauguració.
3: El Museu del Tavares en rep amb aquesta preciosa fotografia de la família Nin Casanova a la deu d'aigües termals de Coma-ruga l'any 1942. La família regentava el cafè-restaurant Petit Pasqual, situat davant de l'estany, on durant els diumenges i festius d'estiu s'hi congregaven molts visitants, en un ambient que avui ens podria recordar el de les guinguetes de les platges. El negoci l'havien impulsat els avis Pere i Ramona per atendre la creixent demanda de serveis vinculada al turisme de l'època. A la fotografia hi apareix el petit Jaume, conegut per tothom al Vendrell com el Clavataire. Tenia només 6 anys. Ara, 84 anys després d'aquell moment immortalitzat en una fotografia, el Jaume ha estat l'encarregat de descobrir les dues figures humanes de bronze de mida natural que s'han instal·lat en aquest espai i que el representen a ell i a la seva mare, Caterina.
4: Com era petit, la mare em portava els banys. Doncs jo primer que venia sempre era aquí, a la font, que hi havia 4 o 5 brocs d'aigua que sortia l'aigua naixent. I això a mi em frapava molt perquè no tenia l'aigua d'on sortia. Però el maco era perquè vaig veies anguiles, veies peixets, i es volies agafar i tot això, i com veníem aquí a Coma-ruga, abans que tot, la mare i jo veníem aquí. Primer de tot aquí, després anàvem als banys, però primer aquí. Això m'ha agradat, i ara, doncs, com vingui a Coma-ruga, el primer que faré serà venir aquí primer. Com ara, doncs, tindré l'obligació, no l'obligació, potser el deure moral de venir i a veure'm, a veure la mare.
3: El Jaume explicava que no havia volgut veure el conjunt escultòric abans del moment de descobrir-lo. Quan finalment es va retirar la tela que cobria les figures, l'emoció el va envair i va sentir la necessitat de caronar la figura que representa la mare.
4: Sabia, però no la vaig voler veure. Em van dir si la venia a venir a veure i vaig dir no. La veuré, doncs, al moment d'estrenar-se, doncs. I sí, el primer que he fet ha sigut abraçar-me amb la mare. Jo no cal perquè ja sóc jo mateix, però la mare sí.
3: El conjunt escultòric ha estat ideat per l'artista vendrellenc Pau Arroyo amb la voluntat de rememorar els temps en què veïns i veïnes, així com visitants, arribaven a les aigües de la font per gaudir dels seus beneficis i passar un dia de lleure. La Fundació Artística de Valls ha estat l'encarregada de realitzar les dues figures.
2: Se m'encén la llumeta, m'inspiro i dic, home, per donar sentit en aquest espai, doncs potser val la pena mirar de construir, diguéssim, un grup escultòric que d'alguna manera ens recordi per què servia aquest lloc, no? I a partir d'aquesta fotografia, doncs es fa això, un element artístic, perquè a més com a Ruga no disposava cap grup escultòric, cap element escultòric de bronze, que serveix doncs, per dignificar l'espai i també una mica per recordar doncs, la gent del Vendrell que venia com a Ruga doncs, a prendre les aigües justament doncs, a la deu, que és el que dona sentit al naixement de com a Ruga des del punt de vista històric.
3: Les escultures culminen la reforma urbana del centre de Coma-ruga i els projectes de preservació del patrimoni iniciats l'any 2020 amb el projecte FEDER i continuats amb el Pla de Sostenibilitat Turística. Un procés que inclòs l'actuació de la plaça Germans Trilles, l'edifici del Tavaris, el Parc de la Música i la restauració de l'arquitectura de l'Estany i de la Deu.
5: Trobaven que ens faltava allò, com dir, aquell element, un punt emocional, emotiu, que sentimental, segurament, que posés, com diguéssim, el llacet en tot aquest projecte de reforma urbana. I enteníem que era la manera de visibilitzar, doncs que això és l'origen i la raó de ser de Coma-ruga, aquesta font d'aigües termals, i tota la història que gira al voltant d'això, que és el turisme. L'objectiu sempre nosaltres diem que tot educa. I quan fem, doncs, posem els tòtems d'informació, quan posem alguna placa, és perquè la gent allà, sobretot els que venen de fora, doncs passegin, doncs puguin tenir aquests elements que enriqueixin la seva experiència. I jo crec que aquest pot ser un bon exemple. No és només dues persones o dues escultures aquí mirant l'aigua, sinó que darrere d'aquestes escultures hi ha una historieta, i que això és el que ens interessa.
3: L'acte d'inauguració ha comptat amb l'actuació del grup vendrellenc de Gràcia. Ralles tocats de canya.

0: recomanable anar-ho a veure, perquè realment crida l'atenció, i a la ràdio l'únic que no tenim són imatges per poder explicar quasi quasi sense paraules històries com aquesta. Amb paraules i també amb música, escoltarem ara el Dani Sancho, que ens explica que Comarruga ha viscut una nit plena de rock amb el concert de Guardafuegos. Va ser aquest dissabte, a partir de les 11 de la nit. El grup vendrellenc hi va actuar a la platja, coincidint amb els dies grans de la festa del barri marítim, de la que parlarem després. L'actuació forma part de la gira de Guardafuegos per celebrar el 10è aniversari de la seva creació. Aquí escoltarem Rosendo Hernández, cantant i guitarrista, i Marc Guitart, que és el nostre company i baixista de Guardafuegos.
1: El grup vendrellenc de rock Guardafuegos celebra una dècada de rock. La formació, creada a 2015, va començar a finals de 2025 una gira per commemorar el seu 10è aniversari. Una gira que aquest dissabte ha arribat al Vendrell, a la platja de Comarruga, i que ha fet gaudir els assistents amb un repertori que ha repassat tota la seva carrera musical.

0: La trajectòria de Guardafuegos va començar quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar un projecte musical basat en el rock nord-americà. Es tracta d'un dels grups més consolidats de la comarca, que ha anat creixent amb les incorporacions del bateria Oriol Moya, el teclista Ferran Robusté i el guitarrista Miguel Martínez. Un projecte que cada any guanya més adeptes arreu de l'estat.
1: Doncs molt contents, perquè després de la gira que vam fer per tota la península amb l'últim disc, Un viatge con ventana, en aquest 2026 hem tornat a recórrer la península ja per tercer cop, i la veritat és que estem molt contents, cada cop la resposta és millor i nosaltres contents.
2: Nosaltres realment som un grup que tampoc és que siguem tan coneguts, i no és que la gent, sí que ens ve a veure gent quan anem fora, però són pocs, però quan hi ha la gent, quan anem a llocs que hi ha la gent queda contenta. Realment et venen després del concert, ho venen a dir, llavors és... Una mica ens trobem segons el lloc que va, si funciona més o funciona menys, però quan hi ha l'ambient, doncs, per sort, tots després ens venen a dir que els agrada, i sortir a tocar i anar lluny caps de setmana sempre és molt divertit.
0: Aquest 2026, Guardafuegos ha visitat localitats com Burgos, Madrid, Sagunt, l'Hospitalet de Llobregat, Villagarcía de la Torre o Càceres. Però pels vendrellencs, una efemèride com aquesta havia de celebrar-se també a casa.
2: Bé, era una cosa que volíem fer. Estem anant a tocar a Extremadura, a Madrid, a Burgos, a... per tot arreu, i ja li dic, home, aviam si els 10 anys els podem celebrar a casa, no? I, bueno, per sort sempre hem trobat bastanta recepció per part d'aquí, de l'Ajuntament i tot, i al final ho hem lligat aquí, a les festes de Coma-ruga, nosaltres encantadíssims. És el segon cop que tocarem a Coma-ruga i el primer cop va anar molt bé, amb la qual tenim ganes de fer-ho. Sí.
0: Tot i que encara queden actuacions de cara a la tardor, entre els projectes de futur del grup, la prioritat és fer una pausa de la intensa activitat que han mantingut en directe.
1: Ara mateix el projecte més immediat és descansar. Després de portem 10 anys, més de 10 anys, perquè estem celebrant el 10è aniversari, però ja estem amb els 11, i portem diversos discos seguits, fent gira per tota la península, com hem dit abans, i ara mateix pues, descansarem i cridarem les muses, i depèn de la resposta que ens donguin, pues, farem una cosa o una altra.
2: Fer una mica de break, d'anar a tocar pels llocs i mirar de començar un altre pas, un altre disc, cançons, ja veurem el que surti.
0: La intenció de Guardafuegos en acabar la gira és treballar en nous temes pensant ja en un nou disc.
3: A més del concert de Guardafuegos, hi ha hagut moltes altres coses a Coma-ruga aquest cap de setmana. Festa Major. El barri marítim va encetar la celebració dijous amb el repic de campanes i diversos actes previs. S'ha gaudit d'un cap de setmana ple de música, gastronomia i també cultura popular. Ja aquest divendres es feien els diferents campionats i concursos socials que van precedir la plantada de les bèsties de foc a la plaça Germans Trilles. A les 8 del vespre es van trobar el ball de Diablons, la víbria, el cabrot petit i les puces del caramot per fer la cercavila de foc infantil pels carrers de Coma-ruga. La nit es va cloure dissabte amb havaneres i ron cremat. Dissabte, els jocs d'aigua, campionats de mus, dominó i dibuix van donar tret de sortida a la jornada, que va continuar amb l'espectacle de dansa de l'escola de Míriam Buitrago a les 7 de la tarda, i la plaça Tavares va ser l'escenari de diversos estils de ball de saló, en línies o sevillanes. Seguidament, el solar de l'Associació de Veïns Sant Ramon, el tradicional sopar de germanor i un show de drag queens, el concert de Guardafuegos, del que hem parlat, i el concurs de pesca de pares i fills van tancar la jornada ja per diumenge, amb diferents activitats infantils, la missa solemne i el castell de focs de la pirotècnia Dragon, que va servir per cloure el cap de setmana. Hi ha com una aturada els dies 30 i 31 d'agost, coincidint amb Sant Ramon, esperant els darrers actes de la Festa Major de Coma-ruga. De Coma-ruga anem a Sant Salvador, perquè el Club Català de Naturisme ha organitzat aquest diumenge un acte reivindicatiu a la platja de les Madrigueres. Aquesta entitat reclama que l'espai nudista de la platja quedi senyalitzat per tal d'indicar-hi on s'hi pot practicar el naturisme. En aquesta informació escoltarem Anna Renard, que és la tresorera del Club Català de Naturisme. La platja de les Madrigueres ha estat aquest diumenge l'escenari d'un acte reivindicatiu de l'associació Club Català de Naturisme, que considera que banyistes amb roba ocupen els espais on es pot practicar el nudisme.
4: Estem reivindicant el nudisme a les platges perquè ens sentim invadits pels textils. I llavors pues, anem fent a diferents platges aquestes trobades per donar-nos visibilitat, explicar una miqueta també a la gent que hi són, pues, que nosaltres volem també tenir representació a la platja i no sentir-nos exclosos com ens sentim sempre.
3: En el cas de la platja de les Madrigueres, la reivindicació és més concreta. Demanen una senyalització que especifiqui que una part de la platja està destinada als nudistes.
4: Sincerament, no està gens senyalitzada. Quan, si tu vens aquí i busques una platja nudista en un lloc concret, és que és impossible saber on és. Més o menys, calcules, però si hi ha alguna gent pues, nua per allà, però si no, és que no saps on posar-te. I clar, dona lloc a mals entesos, etcètera, etcètera. O sigui que considero que potser que hauríem de posar uns cartells que digués preferentment nudista i quina zona ha de ser.
3: La polèmica sobre la pràctica del nudisme a les Madrigueres es va obrir fa una dècada i de manera periòdica els naturistes han expressat les seves reivindicacions. Carreteres. La Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte per construir una nova rotonda a la intersecció entre la C31 i la C246 a dalt, al Coll de Calafell. Es tracta d'un punt conflictiu de la xarxa viària a la zona, amb un gran historial d'accidents i un volum molt important de trànsit a diari. La perillositat d'aquesta intersecció, per la qual segurament tots vostès han passat més d'una vegada, no és nova. La Generalitat ja la va incloure l'any 2003 dins del pla per eliminar els trams de concentració d'accidents de la xarxa viària catalana. En aquell moment ja es destacava l'alt nombre de vehicles que circulaven per aquest tram de la via i els molts accidents que hi havia. Ara, la futura rotonda ha de permetre ordenar els moviments dels vehicles, millorar la connexió entre totes dues carreteres i reforçar la seguretat viària. Són unes obres que tenen un cost d'1.719.000 euros. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha celebrat l'aprovació i ha recordat que el municipi reclama aquesta actuació des de fa molts anys. Ha afegit que el retard es deu a que calia trobar una solució tècnica per poder resoldre el desnivell de la carretera, que fa pujada o baixada, segons la mirem, que no permetia fins ara una construcció d'una rotonda. Amb l'aprovació del projecte començaran també les expropiacions de terrenys necessaris per fer les obres. La Generalitat ha fixat el 16 de setembre, que a poc, per redactar les àrees prèvies per a l'ocupació de les finques afectades. Avui és 17 d'agost. Com tots els anys, el 15 d'agost, és a dir, dissabte, la Bisbal del Penedès va viure una de les diades castelleres més importants de l'any amb motiu de la Mare de Déu. la plaça Sant Jordi i de la Bisbal i el carrer Doctor Robert van aplegar la colla local, els Bous de la Bisbal, juntament amb tres de les més grans colles de l'univers casteller: Castellers de Vilafranca, les dues colles dels Xiquets de Valls, la Vella i les Joves. Enguany, a la Bisbal s'hi han vist 5 games estres i, sobretot, el primer 4 de 9 sense folre mai vist a la vila. Construcció de les Joves de Valls. És una crònica del nostre especialista en castells, Lolo García.
5: Han hagut de passar 26 anys perquè les Joves arrodonis la feina. L'any 2000, els de la camisa vermella havien carregat el primer 4 de 9 sense folre mai vist a la Bisbal, i aquest dissabte, finalment, l'han aconseguit completar. Una bona mostra del pes de la vila baixpenedesenca com a plaça castellera de renom, que cada any creix en espectacle i fites assolides. Per la Diada de la Mare de Déu, Castellers de Vilafranca, Joves i Vella de Valls, a més dels Bous, han regalat al nombrós públic assistent fins a 5 games extres, destacant el primer castell total descarregat mai a la Bisbal. Els del carrer d'en Gassol han pogut afrontar amb la seva alineació titular, sense cap baixa, circumstància que els ha permès alçar-lo ben quadrat de mides i completar-lo sense gaires patiments. Ha estat la gran fita vermella sumada al 3 de 9 en folre de primera ronda i la torre de 9 en folre i manilles de la tercera, juntament amb el pilar de 7 en folre de comiat. També els castellers de Vilafranca han volgut deixar petjada per la Mare de Déu en una diada que ha guanyat en qualitat des que s'ha reprogramat a la tarda. Els verds han anat per feina i han obert actuació descarregant el seu primer 4 de 9 en forra i agulla a la Bisbal, el 6è de la temporada. Els Àngel Grau, amb algunes estrenes als pisos superiors, hi han afegit el 5 de 9 en forra i, sobretot, un 4 de 9 en forra amb trampa, ja que se l'han anotat amb pràcticament només un cordó, és a dir, amb el forra a terra, i pensant ja en el 4 de 10 en forra i manilles que podria arribar per Sant Fèlix. De la seva banda, la Vella, condicionada per la manca d'assajos després de les vacances, no ha tingut la seva millor diada i s'ha hagut de conformar amb el 5 de 9 en forra carregat, el 4 de 9 i el 4 de 8 amb agulla, una actuació per sota dels registres habituals d'arrossats i que el seu cap de colla, Manel Urbano, no dubtava a lamentar. Finalment, en la que ha estat la seva tercera participació consecutiva per la Mare de Déu, els Bous de la Bisbal s'han anotat la clàssica de 7, la desena de la seva història. La colla local confia poder entomar nous reptes ben aviat, sense descartar fins i tot la Torre de 7, un castell que la temporada passada ja van descarregar una vegada a l'assaig i que va quedar en intent desmuntat ara fa un any. Després de la Diada de la Bisbal, enguany, amb una mica menys de calor i el cel un pèl ennuvolat, la següent gran cita castellera comarcal serà a l'Arbós, diumenge vinent, dia 23, al voltant de la 1 de la tarda, amb Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Minyons de l'Arbós.
3: Una mica de música, perquè els jardins del Museu Pau Casals es van omplir de públic per assistir divendres al concert del Quartet Auró. Aquest és un grup de corda que va interpretar composicions de Mozart, Beethoven i Eduard Toldrà dins el cicle Música als Jardins. Escoltem la crònica i una mica de música. El Quartet Auró, formació de música de corda, va ser divendres el protagonista del segon concert del cicle Música als Jardins del Museu Pau Casals. L'actuació va tenir lloc des de 7:45 del vespre, amb una notable assistència de públic. Amb els anys, els concerts de tarda al Museu de Sant Salvador han esdevingut una cita important pels amants de la música, ja siguin residents al Vendrell o persones que passen aquí les seves vacances. El repertori de l'actuació el formaven composicions de Beethoven, Mozart i Eduard Toldrà.

0: I per acabar, una mica de crònica de successos de trànsit, perquè una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant aquest dissabte va deixar 5 persones afectades en terme municipal de l'Arboç, 2 adults i 3 menors, informava el sistema d'emergències mèdiques. Els fets es van produir a l'AP7, com els deia, a l'Arboç, i per aquest incident es van activar 6 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i també un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor, en aquell moment en estat crític, traslladat a l'Hospital de Sant Pau. Un home en estat menys greu, portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu, traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23, i dos menors menys greus, traslladats igualment a aquest centre hospitalari.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de vòlei platja. Les pistes de vòlei de Coma-ruga han acollit aquest dissabte el torneig Vòlei Fest Riuet. Organitzat per diverses entitats de vòlei de la zona, a la competició hi han participat un centenar de jugadors i jugadores repartits en 24 equips. Un fet que ha permès que durant tot el matí i fins al vespre es disputessin bastants partits a les recentment remodelades instal·lacions situades a l'entrada del port de Coma-ruga, ben a prop de la zona del Riuet. Un torneig que, com és habitual, ha tingut molt de nivell i on els equips arribaven amb força rodatge després d'haver participat en altres competicions de la zona com el Volei Nau, el KDM o el torneig nocturn de Cunit. Finalment, els campions han estat els Pencil Necks, que aconseguien tombar el vigent campió, els Zombie Kids, en una final protagonitzada per dos conjunts formats majoritàriament per estiuejants de la platja de Sant Salvador. Pel que fa a l'últim esglaó del podi, el completava l'equip vendrellenc un Titi un Pont, que es penjava de la medalla de bronze. El Vòlei Fest Riuet 2026 tindrà continuïtat l'últim cap de setmana d'agost, amb la disputa novament de la categoria sènior el dissabte 29 i de la categoria sub-18 el diumenge 30.
0: I acabem amb la previsió del temps. Aquesta calor sembla que no s'acabi mai, tot i que, com cada setmana, diuen els mapes i els experts que a final de setmana segurament baixaran les temperatures. Avui, demà dimarts i també dimecres, potser algun núvol alt, cap possibilitat de precipitació a la comarca, temperatures mínimes al voltant de 23 al Vendrell i 33-34 de màxima, i tot plegat, si aquesta vegada és veritat, pot començar a canviar a partir de dijous. Dijous hi ha alguna possibilitat de pluja a partir de les 12 de la nit, amb temperatures mínimes de 22 i màximes que poden arribar a ser de 36, que baixaran de cara a divendres i dissabte. Divendres, sobretot, durant la primera meitat del dia, són moltes, segons els mapes, la possibilitat de precipitacions que continuarien dissabte al matí. Però, de moment, del que queda de setmana fins dissabte, cap canvi.

així arribem al final de les notícies. Tornem demà amb més actualitat del Vendrell i de la comarca. De moment això és tot. Bon dilluns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen en 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdaguer ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del

0: Més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
1: UAU, Lleida Ràdio, Judit.
2: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
3: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
2: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
1: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
0: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
1: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
4: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
1: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
0: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
1: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
0: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
1: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
0: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
5: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
0: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
6: Notícies en xarxa.
1: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua

0: sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giaxa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
1: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C3. Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
2: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
3: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
2: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
1: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
4: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
5: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
4: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
1: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
6: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
7: Estem davant d'una barema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
6: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
7: S'espera que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
6: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
1: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
2: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
1: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
2: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
1: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
2: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
1: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
2: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collectic Poa.
1: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
8: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
9: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any plus millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
8: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe. Nos vimos tres o cuatro veces por toda
1: la ciudad. I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
2: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
1: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i jo Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
10: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper, i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem, una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
11: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
10: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada de l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
12: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
10: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
13: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
10: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
14: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
10: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el bitxe, ja veuràs.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens ho explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts de 2:15, us explicàvem en titulars un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. I luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: Ho veu Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Amb un FM, Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat als Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori Consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que en la mesura que es pugui es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
17: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
18: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
17: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
19: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
20: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
19: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
20: S'espera que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
19: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
3: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
0: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
21: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tania, dues turistes mexicanes a Badalona.
22: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
23: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
21: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
0: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
0: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
3: Els fets han passat al barri del Rocío, quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
3: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
0: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaca Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri, de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell o Falcán de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on sí que un cop es va negar a jugar. Quique Álvarez,
8: el seu tècnic. Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les temporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'avui fa 9 anys. En un missatge X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades, unes víctimes que avui han agraït el suport en aquest acte. Escoltem a en Robert Manrique, que és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família, i ens ha de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
1: I a Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular de Migracions, Elma Saez, que està de visita a Ceuta. Recordem que és una crisi desencadenada entre el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. I més temes. La Generalitat de Catalunya està preparant juntament amb els ajuntaments un nou sistema que farà servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha a cada municipi amb l'objectiu de mobilitzar aquests habitatges en un futur. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics d'Enginyeria de Lleida desenvolupa el nou sistema des de fa 2 anys que ha encarregat la Generalitat. I els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps que s'allargui aquesta situació. I parlem de la verema també com a conseqüència de la sequera. Ja està en marxa la Terra Alta. Més del 70% dels viticultors estan collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. I Rodi Joao Cancelo, camí de Barcelona, el migcampista madrileny, signarà per 4 temporades després de l'acord amb el Club Blaugrana i el Manchester City.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats amb mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. de 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
5: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tu boca.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1... Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Escoltas Radio Al Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: I just want to say I love you one more time. I love you. Goodbye.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: veloce tutta catalana. Figa fiava, scelo cartitti, dei dei dei sempre a parangoni. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Figa fiava.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio Al Vendrell, al 107.1 de la frecuencia modulada.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. No.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies del dilluns, dia 17 d'agost de 2026. Avui segurament serem algú menys que no pas divendres de la setmana passada, perquè han acabat les vacances per força gent, com es va poder veure a la carretera, encara que n'hi ha que les comencen ara. Salutacions dels que som al peu del canó. Marga Márquez a les vies de so, amb una jornada molt intensa aquest dilluns. A més, comptem amb tècnics i redactors de la casa i el retorn del Jordi Graell amb la crònica esportiva, tot plegat, conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Començarem amb una cosa interessant. La inauguració d'un grup escultòric al Parc Tavares de Coma-ruga, concretament a la Déu d'Aigües Termals. Una inauguració que reivindica la història de la gent normal que va viure i va treballar a Coma-ruga amb la família Nin com a protagonista. És el primer argument d'un informatiu que té més coses de Coma-ruga. El concert de Guardafuegos, que s'ha fet aquest cap de setmana, i una crònica dels actes festius divendres, dissabte i diumenge, molt intensos al barri marítim. Després parlarem de naturisme, perquè diumenge va haver-hi una reivindicació del Club Naturista de Catalunya a la platja de les Madrigueres. Haurem de parlar de la Diada Castellera de la Bisbal de dissabte, d'una rotonda, la del Coll de Calafell, que ja té el vistiplau de la Generalitat, i fins i tot escoltarem més música amb el concert de divendres del cicle Música als Jardins del Museu Pau Casals, i una breu crònica esportiva i una previsió meteorològica. La història de Coma-ruga torna a cobrar vida a la Déu d'Aigües Termals amb la instal·lació de dues escultures de bronze que aboquen els veïns i els visitants que al llarg dels anys han donat vida a aquest indret. És una intervenció artística que posa en valor la memòria d'un dels espais més emblemàtics del nucli i del municipi, i que culmina els treballs de transformació urbana i recuperació patrimonial que s'hi han dut a terme els darrers anys. És una crònica de Sílvia Martínez. Aquí escoltarem Jaume Nin, més conegut com Clavataire, perquè és una de les escultures del grup escultòric de la Déu quan era molt petit. I a més, qui s'ha encarregat de fer aquesta obra, que és el Pau Arroyo Casals, artista i conservador d'art. També Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, que va presidir la inauguració.
3: El Museu del Tavares en rep amb aquesta preciosa fotografia de la família Nin Casanova a la Déu d'Aigües Termals de Coma-ruga l'any 1942. La família regentava el cafè-restaurant Petit Pasqual, situat davant de l'estany, on durant els diumenges i festius d'estiu s'hi congregaven molts visitants, en un ambient que avui ens podria recordar el de les guinguetes de les platges. El negoci l'havien impulsat els avis Pere i Ramona per atendre la creixent demanda de serveis vinculada al turisme de l'època. A la fotografia hi apareix el petit Jaume, conegut per tothom al Vendrell com el Clavataire. Tenia només 6 anys. Ara, 84 anys després d'aquell moment immortalitzat en una fotografia, el Jaume ha estat l'encarregat de descobrir les dues figures humanes de bronze de mida natural que s'han instal·lat en aquest espai i que el representen a ell i a la seva mare, Caterina.
4: Com era petit, la mare em portava els banys. Jo primer que venia sempre era aquí, a la font, que hi havia brocs d'aigua que sortia l'aigua naixent. I això a mi em frapava molt perquè no entenia l'aigua d'on sortia. Però el maco era perquè vaig veure anguiles, veure peixets, i els volies agafar i tot això, com veníem aquí a Coma-ruga, abans que tot, la mare i jo veníem aquí. Primer de tot aquí, després anàvem als banys, però primer aquí. Això m'ha agradat, i ara, doncs, com vingui a Coma-ruga, el primer que faré serà venir aquí primer. Ara, doncs, tindré l'obligació, no l'obligació, potser el deure moral de venir i a veure'm, la mare.
3: El Jaume explicava que no havia volgut veure el conjunt escultòric abans del moment de descobrir-lo. Quan finalment es va retirar la tela que cobria les figures, l'emoció el va envair i va sentir la necessitat de caronar la figura que representa la mare.
4: Sabia, però no la vaig voler veure. Em van dir si la venia a venir a veure i li vaig dir no. La veuré, doncs, al moment d'estrenar-se, doncs. I sí, el primer que he fet ha sigut abraçar-me amb la mare. Jo no cal perquè ja sóc jo mateix, però la mare sí.
3: El conjunt escultòric ha estat ideat per l'artista vendrellenc Pau Arroyo amb la voluntat de rememorar els temps en què veïns i veïnes, així com visitants, arribaven a les aigües de la font per gaudir dels seus beneficis i passar un dia de lleure. La Fundació Artística de Valls ha estat l'encarregada de realitzar les dues figures.
2: Se m'encén la llumeta, m'inspiro i dic, home, per donar sentit en aquest espai, doncs potser val la pena mirar de construir, diguéssim, un grup escultòric que d'alguna manera ens recordi per què servia aquest lloc, no? I a partir d'aquesta fotografia, doncs es fa això, un element artístic, perquè a més com a Ruga no disposava cap grup escultòric, cap element escultòric de bronze, que serveix doncs, per dignificar l'espai i també una mica per recordar doncs, la gent del Vendrell que venia com a Ruga doncs, a prendre les aigües justament doncs, a la 10, que és el que dona sentit al naixement de com a Ruga des del punt de vista històric.
3: Les escultures culminen la reforma urbana del centre de Coma-ruga i els projectes de preservació del patrimoni iniciats l'any 2020 amb el projecte FEDER i continuats amb el Pla de Sostenibilitat Turística. Un procés que inclòs l'actuació de la plaça Germans Trilles, l'edifici del Tavares, el Parc de la Música i la restauració de l'arquitectura de l'Estany i de la Déu.
5: Trobaven que ens faltava allò, com diria, aquell element, un punt emocional, emotiu, que sentimental, segurament, que posés, com diguéssim, el llacet en tot aquest projecte de reforma urbana. I enteníem que era la manera de visibilitzar, doncs que això és l'origen i la raó de ser de Coma-ruga, aquesta font d'aigües termals, i tota la història que gira al voltant d'això, que és el turisme. L'objectiu sempre nosaltres diem que tot educa. I quan fem, doncs, posem els tòtems d'informació, quan posem alguna placa, és perquè la gent allà, sobretot els que venen de fora, doncs passegin, doncs puguin tenir aquests elements que enriqueixin la seva experiència. I jo crec que aquest pot ser un bon exemple. No és només dues persones o dues escultures aquí mirant l'aigua, sinó que darrere d'aquestes escultures hi ha una historieta, i això és el que ens interessa.
3: L'acte d'inauguració ha comptat amb l'actuació del grup vendrellenc de Gralles Tocats de Canya.

0: recomanable anar-ho a veure, perquè realment crida l'atenció, i a la ràdio l'únic que no tenim són imatges per poder explicar quasi quasi sense paraules històries com aquesta. Amb paraules i també amb música, escoltarem ara el Dani Sancho, que ens explica que Comarruga ha viscut una nit plena de rock amb el concert de Guardafuegos. Va ser aquest dissabte, a partir de les 11 de la nit. El grup vendrellenc hi va actuar a la platja, coincidint amb els dies grans de la festa del barri marítim, de la que parlarem després. L'actuació forma part de la gira de Guardafuegos per celebrar el 10è aniversari de la seva creació. Aquí escoltarem Rosendo Hernández, cantant i guitarrista, i Marc Guitart, que és el nostre company i baixista de Guardafuegos.
1: El grup vendrellenc de rock Guardafuegos celebra una dècada de rock. La formació, creada a 2015, va començar a finals de 2025 una gira per commemorar el seu 10è aniversari. Una gira que aquest dissabte ha arribat al Vendrell, a la platja de Comarruga, i que ha fet gaudir els assistents amb un repertori que ha repassat tota la seva carrera musical.

0: La trajectòria de Guardafuegos va començar quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar un projecte musical basat en el rock nord-americà. Es tracta d'un dels grups més consolidats de la comarca, que ha anat creixent amb les incorporacions del bateria Oriol Moya, el teclista Ferran Robusté i el guitarrista Miguel Martínez. Un projecte que cada any guanya més adeptes arreu de l'estat.
1: Doncs molt contents, perquè després de la gira que vam fer per tota la península amb l'últim disc, Un viatge con ventana, en aquest 2026 hem tornat a recórrer la península ja per tercer cop, i la veritat és que estem molt contents, cada cop la resposta és millor i nosaltres contents.
2: Nosaltres realment som un grup que tampoc ens sentim tan coneguts, i no és que la gent, sí que ens ve veure gent quan anem fora, però són pocs, però quan hi ha la gent, quan anem a llocs hi ha la gent queda contenta. Realment et venen després del concert, ho venen a dir, llavors és... Una mica ens trobem segons el lloc que va, si funciona més o funciona menys, però quan hi ha l'ambient, doncs, per sort, tots després ens venen a dir que els agrada, i sortir a tocar i anar lluny caps de setmana sempre és molt divertit.
0: Aquest 2026, Guardafuegos ha visitat localitats com Burgos, Madrid, Sagunt, l'Hospitalet de Llobregat, Villa García de la Torre o Càceres. Però pels vendrellencs, una efemèride com aquesta havia de celebrar-se també a casa.
2: Bé, era una cosa que volíem fer. Estem anant a tocar a Extremadura, a Madrid, a Burgos, a... per tot arreu, i ja l'he dit, home, aviam si els 10 anys els podem celebrar a casa, no? I, bueno, per sort sempre hem trobat bastanta recepció per part d'aquí, a l'Ajuntament i tot, i al final ho hem lligat aquí, a les festes de Comarruga, nosaltres encantadíssims. És el segon cop que tocarem a Comarruga, i el primer cop va anar molt bé, amb la qual tenim ganes de fer-ho, sí.
0: Tot i que encara queden actuacions de cara a la tardor, entre els projectes de futur del grup, la prioritat és fer una pausa de la intensa activitat que han mantingut en directe.
1: Ara mateix el projecte més immediat és descansar. Després de portem 10 anys, més de 10 anys, perquè estem celebrant el 10è aniversari, però ja estem amb els 11, i portem diversos discos seguits, fent gira per tota la península, com hem dit abans, i ara mateix pues, descansarem i cridarem les muses, i depèn de la resposta que ens donguin, pues, farem una cosa o una altra.
2: Fer una mica de break, d'anar a tocar pels llocs i mirar de començar un altre pas, un altre disc, cançons, ja ho veurem, el que surti.
0: La intenció de Guardafuegos en acabar la gira és treballar en nous temes, pensant ja en un nou disc.
3: A més del concert de Guardafuegos, hi ha hagut moltes altres coses a Comarruga aquest cap de setmana. Festa Major. El barri marítim va encetar la celebració dijous amb el repic de campanes i diversos actes previs. S'ha gaudit d'un cap de setmana ple de música, gastronomia i també cultura popular. Ja aquest divendres es feien els diferents campionats i concursos socials que van precedir la plantada de les bèsties de foc a la plaça Germans Trilles. A les 8 del vespre es van trobar

0: Villanes. Seguidament, el solar de l'Associació de Veïns Sant Ramon, el tradicional sopar de germanor i un show de drag queens. El concert de guardafuegos, del que hem parlat, i el concurs de pesca de pares i fills van tancar la jornada ja per diumenge, amb diferents activitats infantils, la missa solemne i el castell de focs de la pirotècnia d'Aragón, que va servir per cloure el cap de setmana. Hi ha com una aturada els dies 30 i 31 d'agost, coincidint amb Sant Ramon, esperant els darrers actes de la Festa Major de Coma-ruga. De Coma-ruga anem a Sant Salvador, perquè el Club Català de Naturisme ha organitzat aquest diumenge un acte reivindicatiu a la platja de les Madrigueres. Aquesta entitat reclama que l'espai nudista de la platja quedi senyalitzat per tal d'indicar-hi on s'hi pot practicar el naturisme. En aquesta informació escoltarem Anna Renard, que és la tresorera del Club Català de Naturisme. La platja de les Madrigueres ha estat aquest diumenge l'escenari d'un acte reivindicatiu de l'associació Club Català de Naturisme, que considera que banyistes amb roba ocupen els espais on es pot practicar el nudisme.
1: Estem reivindicant el nudisme a les platges perquè ens sentim invadits pels tèxtils. I llavors pues, anem fent a diferents platges aquestes trobades per donar-nos visibilitat, explicar una miqueta també a la gent que hi són, pues, que nosaltres volem també tenir representació a la platja i no sentir-nos exclosos com ens sentim sempre.
0: En el cas de la platja de les Madrigueres, la reivindicació és més concreta. Demanen una senyalització que especifiqui que una part de la platja està destinada als nudistes.
1: Sincerament, no està gens senyalitzada. Quan, si tu vens aquí i busques una platja nudista en un lloc concret, és que és impossible saber on és. Més o menys, calcules, però si hi ha alguna gent pues, nua per allà, però si no, és que no saps on posar-te. I clar, dona lloc a mals entesos, etcètera, etcètera. O sigui que considero que potser que haurien de posar uns cartells que digués preferentment nudista i quina zona ha de ser.
0: La polèmica sobre la pràctica del nudisme a les Madrigueres es va obrir fa una dècada i de manera periòdica els naturistes han expressat les seves reivindicacions. Carreteres. La Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte per construir una nova rotonda a la intersecció entre la C31 i la C246 a dalt, al Coll de Calafell. Es tracta d'un punt conflictiu de la xarxa viària a la zona, amb un gran historial d'accidents i un volum molt important de trànsit a diari. La perillositat d'aquesta intersecció, per la qual segurament tots vostès han passat més d'una vegada, no és nova. La Generalitat ja la va incloure l'any 2003 dins del pla per eliminar els trams de concentració d'accidents de la xarxa viària catalana. En aquell moment ja es destacava l'alt nombre de vehicles que circulaven per aquest tram de la via i els molts accidents que hi havia. Ara, la futura rotonda ha de permetre ordenar els moviments dels vehicles, millorar la connexió entre totes dues carreteres i reforçar la seguretat viària. Són unes obres que tenen un cost d'1.719.000 euros. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha celebrat l'aprovació i ha recordat que el municipi reclama aquesta actuació des de fa molts anys. Ha afegit que el retard es deu a que calia trobar una solució tècnica per poder resoldre el desnivell de la carretera, que fa pujada o baixada, segons la mirem, que no permetia fins ara

0: una construcció d'una rotonda. Amb l'aprovació del projecte començaran també les expropiacions de terrenys necessaris per fer les obres. La Generalitat ha fixat el 16 de setembre, que a poc, per redactar les àrees prèvies per a l'ocupació de les finques afectades. Avui és 17 d'agost. Com tots els anys, el 15 d'agost, és a dir, dissabte, la Bisbal del Penedès va viure una de les diades castelleres més importants de l'any amb motiu de la Mare de Déu. La plaça Sant Jordi i de la Bisbal i el carrer Doctor Robert van aplegar la colla local, els bous de la Bisbal, juntament amb tres de les més grans colles de l'univers casteller: Castellers de Vilafranca, les dues colles dels Xiquets de Valls, la Vella i les Joves. Enguany, a la Bisbal s'hi han vist cinc games estres i, sobretot, el primer 4 de 9 sense folre mai vist a la vila. Construcció de les Joves de Valls. És una crònica del nostre especialista en castells, Lolo García.
1: Han hagut de passar 26 anys perquè les Joves arrodonís la feina. L'any 2000, els de la camisa vermella havien carregat el primer 4 de 9 sense folre mai vist a la Bisbal, i aquest dissabte, finalment, l'han aconseguit completar. Una bona mostra del pes de la vila baixpenedesenca com a plaça castellera de renom, que cada any creix en espectacle i fites assolides. Per la Diada de la Mare de Déu, Castellers de Vilafranca, Joves i Vella de Valls, a més dels bous, han regalat al nombrós públic assistent fins a 5 games extres, destacant el primer castell total descarregat mai a la Bisbal. Els del carrer d'en Gassol han pogut afrontar amb la seva alineació titular, sense cap baixa, circumstància que els ha permès alçar-lo ben quadrat de mides i completar-lo sense gaires patiments. Ha estat la gran fita vermella sumada al 3 de 9 en folre de primera ronda i la torre de 9 en folre i manilles de la tercera, juntament amb el pilar de 7 en folre de comiat. També els castellers de Vilafranca han volgut deixar petjada per la Mare de Déu en una diada que ha guanyat en qualitat des que s'ha reprogramat a la tarda. Els verds han anat per feina i han obert actuació descarregant el seu primer 4 de 9 en forra i agulla a la Bisbal, el 6è de la temporada. Els d'Àngel Grau, amb algunes estrenes als pisos superiors, hi han afegit el 5 de 9 en forra i, sobretot, un 4 de 9 en forra amb trampa, ja que se l'han anotat amb pràcticament només un cordó, és a dir, amb el forra a terra, i pensant ja en el 4 de 10 en forra i manilles que podria arribar per Sant Fèlix. De la seva banda, la Vella, condicionada per la manca d'assajos després de les vacances, no ha tingut la seva millor diada i s'ha hagut de conformar amb el 5 de 9 en forra carregat, el 4 de 9 i el 4 de 8 amb agulla, una actuació per sota dels registres habituals d'arrossats i que el seu cap de colla, Manel Urbano, no dubtava a lamentar. Finalment, en la que ha estat la seva tercera participació consecutiva per la Mare de Déu, els bous de la Bisbal s'han anotat la clàssica de 7, la desena de la seva història. La colla local confia poder entomar nous reptes ben aviat, sense descartar fins i tot la Torre de 7, un castell que la temporada passada ja van descarregar una vegada a l'assaig i que va quedar en intent desmuntat ara fa un any. Després de la Diada de la Bisbal, enguany, amb una mica menys de calor i el cel un pèl ennuvolat, la següent gran cita castellera comarcal serà a l'Arbós, diumenge vinent, dia 23, al voltant de la 1 de la tarda, amb Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Minyons de l'Arbós.
0: Una mica de música, perquè els jardins del Museu Pau Casals es van omplir de públic per assistir divendres al concert del Quartet Auró. Aquest és un grup de corda que va interpretar composicions de Mozart, Beethoven i Eduard Toldrà dins el cicle Música als Jardins. Escoltem la crònica i una mica de música. El Quartet Auró, formació de música de corda, va ser divendres el protagonista del segon concert del cicle Música als Jardins del Museu Pau Casals. L'actuació va tenir lloc des de 2:15 del vespre, amb una notable assistència de públic. amb els anys. Els concerts de tarda al Museu de Sant Salvador han esdevingut una cita important pels amants de la música, ja siguin residents al Vendrell o persones que passen aquí les seves vacances. El repertori de l'actuació el formaven composicions de Beethoven, Mozart i Eduard Toldrà.

0: I per acabar, una mica de crònica de successos de trànsit, perquè una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant aquest dissabte va deixar 5 persones afectades en terme municipal de l'Arboç, 2 adults i 3 menors, informava el sistema d'emergències mèdiques. Els fets es van produir a l'AP7, com els deia, a l'Arboç, i per aquest incident es van activar 6 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i també un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor, en aquell moment en estat crític, traslladat a l'Hospital de Sant Pau. Un home en estat menys greu, portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu, traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23, i dos menors menys greus, traslladats igualment a aquest centre hospitalari.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de vòlei platja. Les pistes de vòlei de Coma-ruga han acollit aquest dissabte el torneig Vòlei Fest Riuet, organitzat per diverses entitats de vòlei de la zona. A la competició hi han participat un centenar de jugadors i jugadores repartits en 24 equips, un fet que ha permès que durant tot el matí i fins al vespre es disputessin bastants partits a les recentment remodelades instal·lacions situades a l'entrada del port de Coma-ruga, ben a prop de la zona del Riuet. Un torneig que, com és habitual, ha tingut molt de nivell i on els equips arribaven amb força rodatge després d'haver participat en altres competicions de la zona com el Volei Nau, el KDM o el Torneig Nocturn de Cunit. Finalment, els campions han estat els Pencil Necks, que aconseguien tombar el vigent campió, els Zombie Kids, en una final protagonitzada per dos conjunts formats majoritàriament per estiuejants de la platja de Sant Salvador. Pel que fa a l'últim esglaó del podi, el completava l'equip vendrellenc Un Tit i un Pont, que es penjava de la medalla de bronze. El Volei Fest Riuet 2026 tindrà continuïtat l'últim cap de setmana d'agost, amb la disputa novament de la categoria sènior el dissabte 29 i de la categoria sub-18 el diumenge 30.
0: I acabem amb la previsió del temps. Aquesta calor sembla que no s'acabi mai, tot i que, com cada setmana, diuen els mapes i els experts que a final de setmana segurament baixaran les temperatures. Avui, demà dimarts i també dimecres, potser algun nuvolal, cap possibilitat de precipitació a la comarca, temperatures mínimes al voltant de 23 al Vendrell i 33-34 de màxima, i tot plegat, si aquesta vegada és veritat, pot començar a canviar a partir de dijous. Dijous hi ha alguna possibilitat de pluja a partir de les 12 de la nit, amb temperatures mínimes de 22 i màximes que poden arribar a ser de 36, que baixaran de cara a divendres i dissabte. Divendres, sobretot, durant la primera meitat del dia, són moltes, segons els mapes, la possibilitat de precipitacions que continuarien dissabte al matí. Però, de moment, del que queda de setmana fins dissabte, cap canvi.

així arribem al final de les notícies. Tornem demà amb més actualitat del Vendrell i de la comarca. De moment això és tot. Bon dilluns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

type. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Qué rico, mi amor.
2: Salome, rey.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Watchmen. T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.